0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. El Consell de Ministres ha aprovat finalment dos decrets llei amb mesures destinades a pal·liar la crisi del dret a l'habitatge. L'executiu, a més, no vol esperar un mes per convalidar-lo al Congrés, tal com li permet la llei, i ja ha demanat que celebri un ple extraordinari aquest mateix divendres. Pendents les primeres reaccions dels moviments socials, de moment els qui seguiran acampats són la vintena de joves que hi van plantar la tenda de campanya a la plaça d'Espanya de Palma després de la manifestació que ahir reclamà l'aprovació de l'anomenat decret Mari Carmen. N'Albert és un d'ells.
2: Lo més probable és que quedem aquí replicant el que pugui passar a Madrid. Si no surt el que el projecte aprovat, no surt el decret Mari Carmen, però que ja s'està movent per tot Espanya i farà un hincapié aquí a Palma. És una vaga general, que tots els sindicats a una podem remar fins a una vaga indefinida per els protestes de l'habitatge.
1: La crisi de l'habitatge ha protagonitzat el debat del ple del Parlament. Escoltam Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, Iago Negro, del PSIP, i la presidenta Marga Proens.
3: Jo li demano, li exigeixo, surti del seu mantre ideològic, surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid i obeeixi escrit del carrer. Usted es la que hace que ahora aquí haya desahucios porque votaron que no en Madrid. El debate es, ¿va a empatizar y va a estar con la gente que le pide soluciones?
4: No és raro que el que criden aquests nous del 15M que se manifesten contra el del 15M que ara estan governant sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
1: Avui és dimarts, 29 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. L'IPC, el punt més alt dels darrers 3 anys.
5: La inflació escala fins al 4,9%, impulsada per l'increment del preu dels carburants. L'índex no es situava tan elevat des de febrer de 2023.
6: Cada vegada que hi va, hi ha més de 50 euros, la veritat.
7: Hay que subir los sueldos y hay que salir menos a los restaurantes y a los bares.
8: Fa 18 anys que estic jubilat. Amb 18 anys m'han pujat un 30%. El menjar ha pujat com a mínim doble o triple. Tenim un taxi que duen els fills, cobren el mateix, però a l'hora de passar pel sortidor s'han de rescar la butxaca.
1: El govern començarà a climatitzar centres educatius al novembre.
5: Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, durant la sessió de control al Parlament. Les obres s'iniciaran a 12 centres i seran les primeres previstes en el pla de climatització anunciat el 2023. Vera s'ha defensat dels socialistes que han criticat la seva inacció.
9: Se pensaven que amb vostès vivíem a 20 graus com a Califòrnia i que quan governa el PP les temperatures han pujat. Que feren vostès davant l'onada de calor de l'any 2022 i les temperatures de l'inici de curs que jo els vaig patir, que feren vostès res.
1: El GOP acusa Gord de mentir el pla sostenible de l'aigua.
5: El document calcula que l'any 2040 Palma necessitarà 180 litres per habitant i dia, quan, segons l'entitat, la sèrie històrica situa la dotació real en els 226 litres l'any 2024. Els ecologistes critiquen que es vulgui créixer sense tenir assegurada la dotació d'aigua i reclamen que es refaci el pla amb dades reals. Tonina Siqui és la vicepresidenta del GOP.
10: És cert que falten habitatges, però el que no pot ser és que aquests habitatges se vulguin impulsar, aquests 9.000, 10.000 habitatges que se volen impulsar, se facin sense tenir en compte la disponibilitat o no d'aigua.
1: I en els esports?
5: Tot a punt, a l'Azul Marino per debutar aquest dissabte a la Lliga Endesa. L'equip mallorquí va aconseguir l'ascens directe després d'una temporada de rècord en què només van perdre un partit. El club ha fet un projecte ambiciós amb fitxatges com el de Belén Arrojo. L'ala de 31 anys s'ha retrobat amb Alba Torrens, amb qui guanyà el bronze mundial el 2018.
11: Ese mundial fue increíble. Yo ya había coincidido con ella también en concentraciones anteriores, pero pues, al final yo era muy joven. Y bueno, ¿qué te voy a decir de Alba, no? Ella no es solo como jugadora, que todos lo hemos visto durante estos años atrás, sino también como persona, que es maravillosa. Y pues es un placer y un lujo estar aquí con ella y compartir toda esta temporada.
1: Coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
12: Bon dia. Durant les pròximes hores, els intervals de núvols a Balears encara podrien deixar alguna precipitació feble i ocasional, especialment a punts de la Serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca, però en general, durant les pròximes hores, la tendència és a cel menys ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, avui en lleuger ascens les màximes seran de 30 graus a Palma i Eivissa, 29 a Mahó, 28 a Formentera. Pel que fa al vent, avui a l'illa de Mallorca, Mallorca i Menorca bufa el vent fluix a moderat del sud i del sud-est. A les Pitiuses bufa fluix variable. Demà s'espera cel poc ennuvolat a primeres hores, amb un augment de la nuvolositat durant el matí, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble, ocasional i aïllada. També podria donar-se a primeres hores del matí algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, en lleuger ascens, les mínimes baixen una mica. Seran de 22 graus a Formentera, 21 a Mahó, 20 a Eivissa, 19 de mínima a Palma. Durant els pròxims dies, temperatures gairebé sense canvis. A partir del dijous podria intensificar-se una mica més la inestabilitat. És una informació d'AEMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
13: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
14: Què tal? Molt bon dia. 1:35 d'aquest dimarts, ja 29 de setembre. Estem acabant el mes de setembre, com dèiem, i volem començar aquest espai d'avui, aquest Punt de Fuga, tenint un especial record per tota una pionera del periodisme audiovisual de les Illes Balears, perquè s'ha mort als 87 anys na Maria Lluïsa Suau. Va ser una de les primeres veus de l'informatiu balear de Televisió Espanyola, era l'any 1979, i aquell noticiari es feia en català des de Madrid. Torna a Mallorca, quan es va començar a emetre des de Palma, i continua vinculada a la redacció de Televisió Espanyola. Suau va ser una persona compromesa amb el territori. L'any 2008, ja retirada, va rebre el Premi Ramon Llull del Govern Balear pel seu compromís amb la informació, el pluralisme i la llengua. Descansi en pau, na Maria Lluïsa Suau. I entram en matèria a la 1:37. Sí, començam avui parlant del comerç minorista, perquè les vendes en el sector varen caure un 2,7% a l'agost a les Balears. Va ser el segon descens més pronunciat de tot el país, només per darrere de Catalunya, on la baixada va ser del 6,3%. Volem saber un poquet dels motius i saludem en aquesta hora a Carolina Domingo, que és la presidenta de la patronal Pimeco. Senyora Domingo, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
14: Molt bé. Per què les Balears han experimentat aquesta caiguda interanual, en un mes, a més, tan turístic com és l'agost, i sobretot sent la segona comunitat on més han baixat les vendes?
15: Bé, a veure, el motiu exactament no el sabem. El que passa que sí que és cert, el que estem notant és que el turista que ve a Mallorca cada vegada ve en menys temps i amb el pressupost més ajustat. Nosaltres el que estem veient és un canvi de turisme, amb el sentit de que farà uns 10 o 15 anys la gent venia a Mallorca i s'estava pues, una setmana, 10 dies de vacances, estava en un hotel i des d'allà pues, anava voltant a conèixer la illa. No? Ara veiem que aquest canvi està diguent un canvi amb aquest perfil i la gent el que fa és viatjar pues, 3-4 dies, ho volen veure tot i després se'n van a un altre lloc. I el que fan és invertir el seu pressupost de vacances pues, en visitar diferents ciutats o diferents llocs. Aleshores, la gent també viatja amb l'equipatge molt reduït, intenten viatjar amb un tròler, intenten no facturar maleta, perquè cada vegada es fa més ferragut el fet d'estar en un aeroport esperant la maleta i després també, per, evidentment, per estar al dia, perquè et cobren per tot. I això, vulguis o no, també ho hem notat en el comerç, no? Ens ho han traslladat als comerços a Pimeco. Ens diuen, és que la gent a vegades compraria, no sé, unes sabates, un bolso, i no s'ho poden endur perquè ens traslladen que viatgen amb una maleta justeta
14: i
15: que no poden... I no els hi cap. Clar. Aleshores, veiem que són molts factors, no? I bé, sí que és veritat que hi ha més turisme, hi ha més gent als carrers, però
14: es queda menys.
15: Exacte.
14: I tot això, senyora Domingo, després d'una entrevista que ha publicat recentment, una enquesta, millor dit, de Pimeco, que deia que només el 25% dels enquestats associats de Pimeco creuen que l'estiu ha anat millor que l'anterior. Clar, estem, entre cometes, un poc acabant la temporada turística, on ja comença a pensar com es presentarà l'hivern. No sé en quines perspectives se poden afrontar.
15: Bé, a veure, malauradament, el comerciant del petit comerç està cansat, està en aquesta situació pues, una miqueta decebut. No tenen la il·lusió que tenien anys enrere, no? I el problema és que això ens pot portar pues, a més tancaments de comerços, com ja estem visquent i patint. és una situació difícil. I bé, també el fet del canvi d'hàbit de compra, no? Hem de tindre en compte que des del Covid, pues, la joventut sobretot, però bueno, tots vam descobrir una nova manera de comprar, que és la venda online. Estàs a casa teva, mires Clar. Els teus productes,
14: més fàcil, més còmode. Mm.
15: Correcte. I després és que no juguem amb les mateixes cartes, perquè aquestes grans plataformes pues, no tributen aquí. Sí que és cert que ara pues, sembla que els hi posen una miqueta més d'impostos, bueno, però no és suficient. No estem protegits al petit comerç en aquest sentit. I evidentment, això no ho podem treure. És l'evolució i ha vingut per quedar-se. Però sí que és cert que nosaltres, des de la patronal de Pimeco, el que estem demanant és que hi hagin incentius per al petit comerciant, per al petit empresari, que hi hagin menys pressions fiscals, que hi hagi una sèrie de normes que pugui beneficiar, entre cometes, en aquest petit empresari per poder competir amb igualtat de condicions que un de gros. No és per donar-li millor eina i que pugui sortir millor parat.
14: Per igualar un poquet el panorama.
15: Per igualar, correcte. Perquè si no ens quedarem sense el petit comerç. Cada vegada ja ho estem veient. S'obren més comerços pues, que donen servei, val? I menguen el que és el comerç tradicional o que vens a alguna cosa. Sí que és cert, també haig de dir algun positiu, que els comerços que s'obren amb gent jove s'estan adaptant a les noves tecnologies, ja posen el seu comerç amb les redes socials, amb la qual també hem de dir que molts turistes que vénen a la nostra illa cerquen aquest comerç amb aquest producte especial, clar, que no, a més, a vegades no només venen aquest producte, sinó que et venen una experiència.
14: I tenen un valor afegit, efectivament.
15: Correcte. Mm-hmm. Sí que és veritat que això s'agraeix molt i ens ho trasllada, no? És que a mi em venen a buscar, i estic en un carrer que això que no és turístic, però el venen a cercar perquè els interessa aquest producte.
14: Exactament.
15: Aleshores, bé, jo crec que estem vivint un canvi gran i bé, el que passa que necessitem ajudes per la part administrativa en molts sentits, no? També quan es fa una reforma, una obra en un carrer on hi ha comerç, s'ha de tindre en compte el comerç que tenim allà. Ara, a Palma, per exemple, patirem una sèrie
14: Senyora Domingo, ens quedem sense temps.
15: Perdó.
14: Sí, no passa res. Podríem seguir parlant, però ens quedem sense temps, però ens ha quedat ben clar la reivindicació des del sector del petit i mitjà comerç. Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, moltes gràcies per haver-te's en directe a la telefonada Ràdio Nacional.
15: Gràcies a vosaltres, com sempre, per apoyar el petit comerç. Una abraçada.
14: Gràcies.
13: A punt de fuga, el futur ja és aquí.
14: 1:43 minuts, no sé si tant de futur, però ja és aquí, efectivament, de Paula Bendito, a la qual no havia saludat encara. Paula, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Xisco.
14: I ja és aquí, això sí, en Pau Emili Muñoz, que és el president del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Bon dia, Pau, i gràcies per haver vingut també als estudis de Ràdio Nacional.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Per parlar un poquet de la situació dels joves, són temps difícils, no ve d'ara, més encara avui en dia en tot el que estem vivint especialment, no? En temes relacionats amb l'habitatge. El que passa que no sé si, Pau, aquests dies on tenir una mica un raig d'esperança després de veure tot el que s'està vivint, tot el que s'està movent amb un problema tan important com és el de l'habitatge i amb el cas concret d'Anna Mari Carmen.
17: Sí, jo, per lo que veig, no sé si passa a tots els països del món, però manco a l'estat espanyol la gent reacciona a través de fets, no? I vaig llegir un article que també deia que la gent vota a partir de fets. O sigui, un atemptat, la gent vota un partit a un altre, passa qualque cosa, la gent vota un partit a un altre, i, clar, desnonen gent cada dia. Moltíssima gent.
14: Això anava a dir, que és el que ha tingut aquest cas concret d'Anna Mari Carmen, perquè malauradament són milers i milers, bueno, desenes a la millor diàriament, però milers de persones que passen per la seva situació i Anna Mari Carmen s'ha convertit en un símbol.
17: Sí, jo crec que s'han juntat dues coses. Una cosa molt bona que tenim avui en dia, que són les xarxes socials, i que la difusió és molt, molt fàcil, i supòs, clar, jo no sóc cap expert, però supòs que l'algoritme, per qualque motiu, aquest cas li ha agradat i n'ha fet difusió, perquè hi ha sindicats d'habitatge que tenen xarxes socials que cada setmana pengen, hi haurà aquest desnonament aquí, demanem a la gent que vengui per mirar d'aturar-lo, hi haurà aquest desnonament allà, tal, i no arriba a tanta gent. I aquest justament sí. Jo crec que seria molt interessant analitzar què és el que ha passat per poder reproduir, perquè ara a cada desnonament que passi poder fer això mateix. I crec que són eines que podem utilitzar a nostre favor.
14: En les darreres hores, amb aquest context, han sabut que les Balears són la comunitat on més es va incrementar la signatura d'hipoteques al mes de juliol, més d'un 8%, un 8,6%. En canvi, altres territoris com Cantàbria i Aragó va baixar un 20%. I a més, si un mira l'import del préstec, són 313.000 euros. Ha pujat també un 6%. No sé, un poc com s'entén, Pau, tot això, d'una banda, els problemes que hi ha, i de l'altra, que continua la signatura d'hipoteques, que no sé si és una bona notícia o una mala notícia, perquè l'import puja, però la gent segueix firmant-les.
17: Sí, segueix firmant-les, però jo no conec cap persona, cap amic meu, que visqui tot sol, o que se pugui permetre una casa tot sol. No en conec cap, ni un. Que això és molt estrany, perquè normalment no, cadascú coneix qualque persona que fa qualque cosa.
14: Més d'un 100%, no? Dedicar un lloc un 100% de sou teòric per
17: sí,
14: intentar accedir-hi.
17: Per un lloguer, per un jove, és un 122%.
14: Quasi res.
17: Vull dir, perdó, per un jove és un 112%, per una jove és un 122%, que encara hi ha aquesta diferència. I després, per pagar l'entrada a una hipoteca, representa 8 anys d'una persona, d'un sou d'una persona jove.
14: És a dir, sense gastar res.
17: Sense gastar res. Clar. 8 anys de 100% del sou. Llavors, tu estàs 8 anys cobrant sense gastar un euro i després pagues l'entrada d'una hipoteca, però després has de pagar l'hipoteca, has de pagar llum, aigua i menjar, com a mínim.
16: S'hauria de veure més qui està comprant, no? Totes aquestes cases, qui se pot permetre a fer una hipoteca. Quines són les conseqüències de no poder accedir a un habitatge? Quines conseqüències té en la vida dels joves? No només no tenir una casa, sinó haver d'endarrerir totes les decisions vitals importants per el fet de no tenir una casa o viure amb aquesta incertesa de viure de lloguer. M'atrauran d'aquí ara els contractes durant 5 anys. Com viure amb aquesta incertesa?
17: Sí, jo crec que s'estan agotant ja tots els recursos que té la gent. És a dir, perquè jo crec que fins ara, quan una persona no podia tenir una casa, miraves tots els tipus d'opcions que hi ha. Jo vaig a viure amb amics, o miram d'arreglar una caseta que tenim que no utilitzem, miram de no sé què... Clar, però la gent té recursos limitats. O sigui, tots aquests petits arreglos que pot fer, que cada família intenta fer qualque cosa i tal, ara ja això ja s'ha acabat. I jo crec que això també és un punt d'inflexió de que els poders polítics no han fet res per ajudar per pal·liar aquesta situació. La gent s'ha hagut d'espavilar tota sola, però un moment que els recursos s'acaben. I jo crec que ja estem arribant en aquest moment. Cada vegada serà pitjor, perquè l'Observatori d'Emancipació que tenim al Consell de Joventut, que són les dades més fiables en quant a percentatge de joves emancipats, de percentatge de lloguer, de sou que s'ha destinat al lloguer, etc., el trenca cada 6 mesos. Des del 2021, cada 6 mesos han pitjorat. Cada 6 mesos el percentatge de gent jove que està emancipada és menor. Ara estàvem al voltant d'un 15%. Si ben passat, hi havia més percentatge de joves en risc de pobresa que joves emancipats. Mm-hmm. Llavors, ara traurem d'aquí poc les noves dades del primer semestre del 25 i jo crec que serà menys d'un 10%. Perquè cada 6 mesos baixaven un 1.5, però crec que serà menys d'un 10. I això és molt greu. És molt greu perquè, a més, quines conseqüències té? Té conseqüències damunt tot. És molt laboral de la gent jove. És salut mental. Que deriva a una sèrie de problemes que també es genera una despesa per l'estat. O sigui, el que no poden fer és... I ja des de mirar... O sigui, llevant de vistes el drama humà, que és que qualcú no pugui tenir una casa o se n'ha d'anar fora de la seva terra per poder viure, si mirem només els números, o sigui, tu com a estat o comunitat autònoma dediques molt de dos bés en sanitat pública i educació pública per una persona i quan està en edat de poder retornar aquesta inversió, està en edat productiva, se'n va. Per tant, és un negoci completament fora d'edat. Llavors, jo no entenc com mirant els números, perquè jo entenc que hi ha gent que no li importa gaire, doncs pues mira, si 10.000 persones cada any se n'han d'anar de les Illes Balears perquè no poden tenir una casa, bé, bueno, m'és igual. Però és que si l'únic que t'interessen són els dos vells números, és que tampoc no surt bé. O sigui, no hi ha cap perspectiva per la qual ho miris que sigui un negoci, a no ser que és l'única cosa bona és que ve gent que té un alt poder adquisitiu a comprar cases a Mallorca i viuran un parell de mesos a l'any superbé, però per tota la resta és un desastre per tothom.
14: I una de les coses positives tal volta que ens deixa tota aquesta problemàtica que s'està vivint els darrers dies, quan, tornant al cas d'Anna Mari Carmen, és que apareix, no sé si que ha reviscut, però que ha tornat a tenir transcendència tot el moviment jove, primer, amb l'acampada de la Puerta del Sol, que ja està començant a tenir aquí reproduccions a Plaça Espanya, per exemple, que apareix una mica, ens recorda, ens retrotreu els temps del 15M, no? Tot aquell moviment que se va generar i que, bueno, fa veure que el jovent està implicat.
17: Sí, jo fa 15 anys del 15M, jo crec que és una generació nova que no va viure allò, que ho va viure de molt petit i que ara ho està tornant a fer. A mi el que em preocupa tot això és que el 15M se reclamava un stop en el sistema polític que havia hagut fins ara, tacat per la corrupció, per la crisi, etc. Ara se reclama poder viure una casa. Vull dir,
14: que són dues coses totalment diferents.
17: Sí, però vull dir, i és tenir una casa bastant més bàsic que tota la resta, no? Vull dir, del més bàsic que hi ha, poder menjar i tenir una casa és del més bàsic que hi ha. Per tant, no sé si... O sigui, està bé perquè ens tornem a mobilitzar, però la situació és bastant més greu. I tampoc no m'apareix estrany que sigui la gent jove. A les Illes Balears, les grans manifestacions que han hagut els darrers anys han estat liderades bàsicament per gent jove, contra el model turístic, a favor de la llengua, contra la turistificació, i també per l'habitatge. I crec que la gent jove sí que està sent un poc el motor de canvi. Supos que cada generació ho és, no? Cadascú amb les seves lluites, però ara mos toquen altres.
16: Són, a més, entenc que els qui pateixen més aquesta situació, aquest problema d'accés a l'habitatge. Tu ets optimista amb aquesta situació, però és molt complicat de resoldre.
17: Jo, és que no, jo no ho veig tan complicat de resoldre. Jo, o sigui, hi ha dues maneres de resoldre això. Una és, perquè clar, el que ens diuen des del govern és que el mercat se regularà tot sol. Això té dos problemes. Un, que com més gran és el mercat, més tard en regular-se, i com que el mercat no és mallorquí, és europeu, d'aquí 70 anys, segurament una família mitjana d'Alemanya se podrà comprar una casa a Mallorca. Què passa? Que una família mitjana d'Alemanya no té el mateix poder adquisitiu que una família mitjana mallorquina. Llavors, el mercat se regularà amb un altre nivell adquisitiu i tardarà moltíssim. Per tant, això no arreglarà absolutament res. La gent que diu Illes Balears estarà encara pitjor. Llavors, una opció és o se puja els sous a tothom de Illes Balears en el mateix nivell que la resta d'Europa, la qual, òbviament, no és gens... com se diu això?
16: Realista,
17: perdó, això, exacte, no gent realista, o l'altra opció és realment crear un mercat mallorquí, que vol dir topar el preu dels lloguers i restringir la compra a no residents.
14: I del panorama complicat, encara que les solucions, com dius, Pau, siguin o pareixin fàcils. Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut de les Illes Balears, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i a veure si la pròxima xerrada pot ser una mica més optimista.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
13: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.

0: 1:54, com cada dimarts en aquesta hora, guaitam a les xarxes per fer un repàs del més destacat del món digital en aquests darrers minuts de Punt de Fuga. Aina Escandell, bon dia.
1: Bon dia.
2: I avui parlem de vídeos que s'han fet molt virals.
1: I tornarem a parlar del nostre company Xavi Ara, que està fent el camino, ja ha arribat a Santiago.
0: Vaya juergues que s'ha pegat, eh?
2: Bé, supos que vos ha sortit el vídeo de la família cantant d'aquesta cançó.
0: No, que va. No, l'algoritme de Twitter no ens l'ha posat.
2: No te l'ha mostrat.
0: No, que va.
2: És un dels fenòmens de xarxes socials, però avui no volem parlar d'això exactament, ja que se n'ha parlat molt. Vos volem posar la versió que ha fet l'humorista mallorquí, Younes Chaib, per denunciar el problema de l'habitatge.
3: Te desahucio de tu casa. Le rezo al que esté arriba porque se acabe el contrato.
2: A ell no li interessa el vídeo, ho explica després, escoltau.
4: Toda la semana. ¿Has visto lo de los pijos? ¿Has visto lo de los pijos? Me da igual. ¿Sabes qué es lo que me da rabia de ese vídeo? Que yo jamás podré cantar así de fuerte en mi casa.
5: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva hoy.
2: I un altre vídeo que s'ha fet molt viral, el que ha fet Aina Escandell. Anem a escoltar-ho.
1: Això és el meu pa de cada dia. És el bus 501 Express que parteix a les 6:05 de Felanitx. Allà expliquen ja sums. Quan arriba a Campos, afegim el banyat. O entres o quedes a la parada perquè no hi caps. Avui eren més de 25 persones dretes. Tant costa posar busos de més capacitat a les hores punta?
6: Bé, jo no m'ho esperava mai, companys, que això se viralitzés tant. De fet, na Paula, quan m'ha demanat quina cançó em d'en posar, dic un tractor amarillo, perquè aviat hi hauré d'anar amb un tractor, perquè la solució no s'ha efectuat. No s'ha efectuat.
2: Crec que no ets l'única a qui li passa això. El vídeo ha tingut molta acollida, 152.000 visualitzacions, més de 6.000 likes i gairebé 4.400 republicacions. Un vídeo, Aina, que mostres que els busos van plens a primera hora del matí, molta gent que queda sense poder pujar, i els que entren moltes vegades han d'anar drets en un trajecte Campos-Palma, on el bus circula per l'autopista.
6: Així és, i ho visc que cada dia, així que, bueno, no, que no vols vengui de nou, si un altre dia en Tom ve un altre.
7: Un peregrino soy y caminando voy. Un peregrino.
0: No sé si peregrí, però pareix que el nostre estimat Xavi ja ha arribat a la seva destinació, eh?
6: Ja ha arribat a Santiago.
0: Ja era hora, ja era hora.
2: Després de 323 quilòmetres caminats i més de 15 dies d'aventura, i el nostre company va arribar a la plaça de la Catedral de Santiago amb molts aprenentatges.
6: Per saber com va ser aquest moment, connectam amb Xavi Ara. Bon dia, bons dies amb gallec. Com estàs? Han descansat aquestes cames?
8: Bon dia, bons dies, com estàu? Les cames estan descansadetes. Sí que és vera que tenc un parell de bòfigues, que ja me van sortir cap al final de l'aventura.
6: Conta'm,
8: per aquesta arribada.
6: Com va ser aquesta arribada? Quan vas veure la catedral?
8: Mira, va ser impressionant, perquè jo vaig fer cas d'un consell que m'ho vas donar a tu, Aina, que m'ho vas dir, mira, tu entra mirant en terra i que algú t'acompanyi, i quan estiguis davant la catedral, mira-la. I així ho vaig fer. I vaig entrar ja tal, amb els ulls, i va ser, me van dir ja, i vaig veure la catedral, i vaig dir, tio, això és increïble. Me vaig emocionar un poc, però el bo va ser que, claro, jo he fet família, aquí, jo vaig venir tot sol, però jo he fet família, quines camino. I llavors, el que me va emocionar, me diuen, hem llegat o tal, i dic, no, perdona, hem arribat. Jo no en tenia cap dubte que arribaríem, però el que és emocionant és que hem arribat tots junts, i aquí me vaig emocionar molt.
6: Que guapo, Xavi. Estam desitjant de sentir totes aquestes aventures que t'han passat, però ara ja trobam que és hora de tornar, perquè mos fa falta, t'enyoram.
0: Un poc de panada gallega, per favor, gràcies.
8: De tot, duré de tot. Això sí, a partir de dilluns, deixeu-me que va ser vacances així com toca.
6: Vinga, que acabis de passar bones vacances.
0: Xavi. Xavi.
9: Això és un desgavell. No anem ni en rodes. Mare meva.
0: I abans de dir adéu, hem de fer una altra vegada un poc de pedagogia social.
6: Sí, hi ha coses que quan les vius penses això és un desgavell, per això avui parlarem d'arribar tard i no avisar.
10: Jo t'esperaré
6: No, i no n'estic gent d'acord amb aquesta cançó que sona res de Jo t'esperaré, que vol dir una cosa és arribar 5 o 10 minuts tard i una altra molt diferent és desaparèixer del mapa sense saber si la persona que esperes ha tingut un de nou. Vosaltres teniu el costum d'arribar tard, companys?
0: No, i si ho faig, almenys me disculp, que això m'ha passat moltes vegades d'algú d'arribar mitja hora tard i hola, i ni te diu perdó.
2: Jo sí que som culpable d'arribar tard, però jo penso que som molt optimista amb el temps i sempre calculo malament.
6: I és que és això, després passa que se fa molt tard quan esperes a qualcú, no només i a més li estàs fent perdre el temps en aquesta persona, t'has de reorganitzar.
0: Idò, vamos apuntant les disculpes i, bé, pues mirar una mica millor el rellotge per les pròximes vegades. Paula Bendita, Inés Candell, moltes gràcies.
2: Gràcies.
6: Gràcies a tu.
0: Gràcies a José Miguel Blasco, el control tècnic, a les 2:10, Ràdio Diari Migdia.
10: La Puerta del Sol sigue bramando, se ha convertido en el epicentro de un terremoto social que mueve ya sindicatos y activistas en otros puntos de España. Este movimiento no se acaba, la indignación va más después de conocerse la fórmula que va a emplear el gobierno para el decreto Mari Carmen, en partes y votado este mismo viernes. Los detalles los está dando ahora mismo las dos, la una en Canarias.
11: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
12: Y también la agilización de los expedientes, tanto de los mayores.
10: El contenido está explicando ahora mismo el gobierno en el Consejo de Ministros esas medidas, Consejo de Ministros, que está en este momento en directo, vamos a escucharlos.
12: Es una ciudad autónoma de Ceuta y seguimos analizando si fuera preciso modificaciones legislativas, si así fueran necesarias para poder aligerar también los plazos al respecto. Algunas cuestiones. Este fin de semana hemos habilitado 63 nuevas plazas en uno de los espacios, en este caso en la hípica para mujeres, coordinado también desde el Ministerio de Igualdad, se hizo el fin de semana pasado, y en los próximos días habilitaremos 450 plazas también para mujeres en otro de los espacios que está en el Real Decreto que
10: no
12: es
10: oigo nada.
12: En el día de hoy. Se ha procedido un mecanismo que es el que ha planteado la Fuerza y Grupo de Seguridad.
13: Bueno, están para escuchando sonido en directo del Consejo de Ministros. Parece que tenemos algunos problemas para escuchar a nuestros compañeros desde la Puerta del Sol. En cualquier caso, el Gobierno está presentando ese decreto de vivienda. Vamos al contenido, después a las fórmulas y a las formas. Sobre el contenido, el Gobierno ha aprobado dos decretos, como decimos en el Consejo de Ministros. Uno que renueva de forma automática los contratos de alquiler. El otro más variado, con medidas que incluyen la protección de los vulnerables frente a los desahucios, lo que comprometió el presidente. No más casos, Mari Carmen. Blanca Pascual, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Efectivamente, en un decreto se incluye la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Se amplía hasta 2030, dos años más que la primera propuesta del borrador que conocíamos ayer. Y aparece el alquiler de habitaciones, que también se había quedado ayer fuera. Se prorrogan dos años los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 y la congelación de las rentas de las actualizaciones anuales al 2% hasta finales del 2027. Es una medida que estuvo vigente tras la guerra de Ucrania, cuando se disparó la inflación. Se regula el alquiler temporada para evitar fraudes, se eleva el IVA de los pisos turísticos y se prohíbe a los fondos buitres la compra de viviendas con fines especulativos, entre otras cuestiones. Y el otro decreto se centra en la renovación automática de los contratos. Supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario, al inquilino. Era una de las exigencias del sindicato de inquilinas.
13: Dos decretos y dos imágenes ahora mismo, la de la rueda de prensa tras el Consejo con la parte socialista del Gobierno y la del Ministerio de Trabajo, donde comparecen en paralelo los cinco ministros de Sumar. Vamos a empezar en Moncloa. Sandra Gallardo, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, dos decretos, dos votaciones y, como decías, dos ruedas de prensa. La de Moncloa, que ya está en marcha ahora hablando de Ceuta, y en paralelo esa de los ministros de Sumar contraprogramando en el Ministerio de Trabajo. Es la prueba de la complejidad de este asunto. No olvidemos que estas medidas llegan después de tres intentos fallidos en el Congreso. Al calor del desalojo de Mari Carmen y de la movilización social, la coalición ha dado un acelerón tratando en caliente de conseguir esos apoyos que se han resistido hasta el momento. Contentar a Junts y a Podemos, a la vez responder a las exigencias de Sumar sin tensionar en exceso al Gobierno. Ese difícil equilibrio ha llevado la negociación al extremo hasta el último minuto. El Consejo de Ministros ha empezado tarde en un primer momento, sin los ministros de Sumar. Finalmente se ha desbloqueado troceando el decreto decreto en dos, dejando por un lado, lo explicaba Blanca, los desahucios y la prórroga de alquileres, y por otro, la renovación automática de los contratos. Es uno de los puntos de fricción. En Moncloa hay dudas sobre su convalidación, pero quieren que la ola de movilizaciones juegue a su favor, meten presión a los grupos para no perder ese impulso. Han pedido al Congreso un pleno de urgencia este viernes.
13: Sumar, que ha presionado hasta último momento para incluir sus reivindicaciones, marcando perfil propio dentro de la coalición. Como decimos, sus cinco ministros comparecen desde el Ministerio de Trabajo. Ahí está Marlupio, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. A punto de comenzar esa rueda de prensa en la que los cinco ministros de Sumar escenifican esa visibilidad que no han podido tener en la comparecencia en Moncloa, con un fondo azul en el que podemos leer artículo 47 por el derecho a vivienda. Se espera una comparecencia en la que saquen pecho, se feliciten por conseguir que sus peticiones, sus reivindicaciones se incluyan en el texto final. Hablamos de un decreto, de un tema, el de la vivienda, muy relevante para Sumar, y más en un curso político con convocatorias electorales a la vista. No querían renunciar a esa foto, a marcar el perfil propio, y de ahí esta rueda de prensa que está a punto de comenzar aquí en el Ministerio de Trabajo.
13: Esto en los despachos, mientras en la acampada de Sol la decisión de partir las medidas en dos decretos ha sentado mal. El sindicato de inquilinas dice que es una vergüenza y llaman a más movilizaciones. Elena Nieva, buenas tardes.
17: Buenas tardes, eso es, no ha sentado nada bien, no les ha hecho nada de gracia. Estas han sido sus primeras reacciones. Están indignados porque dicen que quieren estudiar más en profundidad esos dos reales decretos, esos textos, que quieren leerlos para poder dar una valoración mucho más profunda y exhaustiva. En cualquier caso, lo que no quieren es un decreto farsa, quieren el decreto Mari Carmen y que no se les cambie ni una sola coma. Vamos a escuchar a Valeria Arracu, que es la portavoz del sindicato de inquilinos.
18: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, donde se incluya todo lo que necesitamos como primer paso para avanzar hacia sacar la vivienda del mercado y que la vivienda sea de verdad un derecho, como dice nuestra Constitución, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
17: Como decía Rosa, se han vuelto a llamar a la movilización social por toda España. Han logrado echar un pulso al gobierno y van a convocar movilizaciones por todas las ciudades este fin de semana. De momento, la acampada en Sol se queda, pese a ese requerimiento de la Comunidad de Madrid a la delegación del gobierno de desalojar Sol en 48 horas.
13: Ese es el ultimátum que ha dado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, al gobierno. Le escuchamos.
19: Acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del gobierno para que en el plazo máximo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol.
13: Y además del doble decreto de vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado en paralelo nuevas ayudas a la energía, la otra partida que complica cada vez más muchas vidas. Prorroga los descuentos a los carburantes en las gasolineras y limita la subida de la tarifa regulada del gas natural. Cristina Ganuza, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Con la revisión automática, la factura del gas se dispararía un 45% justo en el arranque del otoño, pero para evitar ese subidón, el gobierno pone un tope, limita a un 15% el incremento de la tarifa regulada del gas, a la que están acogidos casi un 40% de los consumidores. El Ejecutivo recupera así una medida que ya adoptó tras la guerra de Ucrania y topa también el precio de la bombona de butano, que no podrá superar los 19,55 euros. Además, extiende los descuentos a la gasolina y al diésel. En octubre, la rebaja al repostar volvería a ser de 20 céntimos por litro e iría reduciéndose progresivamente hasta diciembre, salvo que los precios de la energía vuelvan a dispararse. En unos minutos tendremos todos los detalles también sobre las ayudas para los sectores más afectados, como la agricultura y el transporte.
13: Precisamente han sido los precios de los carburantes por la guerra en Oriente Medio los que han llevado a la inflación al 4,9% este mes. Es la tasa más alta desde 2023 y un salto de 6 décimas desde agosto. Lo siguiente nos lleva a Málaga con una pésima noticia. Ha muerto la mujer que llevaba hospitalizada varios días, estrangulada por su pareja delante de su hija, Laura García.
21: Y lleva de 35 años, es la séptima víctima mortal de violencia machista en Málaga en lo que va de año, la duodécima de Andalucía. Fue su hija de 12 años la que avisó al 112 de que su madre estaba siendo agredida en una vivienda de la barriada de los Pinares de San Antón, de la capital malagueña, por su padre, que luego se quitó la vida ahorcándose. La mujer no pudo superar las heridas que le causó su marido al estrangularla después de haber estado hospitalizada durante varios días. Ni víctima ni agresor, ambos de origen lituano, estaban en el sistema Biogen. La pareja tenía además otro hijo menor de edad.
13: Con ella son 41 las mujeres asesinadas en este 2016. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. víctimas. Y ojo también hoy a las lluvias en Cataluña. La Generalitat ha enviado una alerta por riesgo de inundaciones. El río Anoia está a punto de desbordarse. Barcelona, Clara Ontaño, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hasta las 8 de la tarde hay alerta de lluvias en Cataluña, en la zona del litoral y prelitoral, de riesgo 4 sobre 6. El peligro es que pueden ser torrenciales. Ya han caído cerca de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.
4: Però encara el que és en la zona nord, entre el Maresme, la Selva, també el Baix...
3: Una tormenta que se desplaza de sur hasta norte, según Ima Soler, exdirectora de Protección Civil. En las próximas horas el grueso de la tormenta estará en el Maresme, el Empordà y Girona. Por ahora no se tiene que lamentar ningún daño personal, aunque el teléfono de emergencias ha recibido 600 llamadas, la mayoría por inundaciones en el área metropolitana de Barcelona. Se ha cortado el tráfico en la Ronda de Dalt, una de las arterias de la ciudad, y ha entrado agua en algunas estaciones de metro.
13: Y en los deportes, Fernando Alonso ya ha decidido su futuro. Alex Pita, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la noticia acaba con meses de duda. Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 al menos un año más. Ya deja entrever que puede durar más de un año. Cumplirá su 24ª temporada y continuará junto a Lance Stroll. Cumplirá 46 años en la Fórmula 1. Y también pendientes de Rafinha, se acaba de lesionar con Brasil. Vamos a ver el alcance, a ver si dentro de un ratito sabemos hasta dónde llega.
13: Pues con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora se quedan con la información más cercana a la de su comunidad.
23: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
24: Bon dia, són les 2:10. El Consell de Ministres ha aprovat finalment dos decrets llei amb mesures destinades a pal·liar la crisi d'accés a l'habitatge. L'executiu ja ha demanat que celebri un ple extraordinari al Congrés aquest mateix divendres per convalidar-lo. Tot d'una, connectam amb la plaça d'Espanya de Palma, on recordem aquesta nit han tornat les tendes de campanya, on una vintena de joves ha recuperat l'esperit del 15M després de la manifestació que ahir reclamà l'aprovació de l'anomenat decret Mari Carmen. Avui és dimarts, 29 de setembre, Víctor Bejar Jaranos, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Amador Bausà. L'IPC al punt més alt dels darrers 3 anys.
25: La inflació escala fins al 4,9%, impulsada per l'increment del preu dels carburants. L'índex no se situava tan elevat des de febrer de 2023.
24: El govern començarà a climatitzar centres al novembre.
25: Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, durant la sessió de control al Parlament. Les obres s'iniciaran a 12 centres i seran les primeres previstes en el pla de climatització anunciat el 2023.
24: I en els esports?
25: Tot apunta a l'Azul Marino per debutar aquest dissabte a la Lliga Endesa. L'equip mallorquí va aconseguir l'ascens directe després d'una temporada de rècord en què només van perdre un partit. El club ha fet un projecte ambiciós amb fitxatges com el de Belén Arrojo. Avui hem xerrat amb ella i més tard l'escoltam.
24: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
26: Bon dia. Durant les pròximes hores, els intervals de núvols a Balears encara podrien deixar alguna precipitació feble i ocasional, especialment a punts de la Serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca, però en general, durant les pròximes hores, la tendència és a cel menys ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, avui en lleugera ascens les màximes seran de 30 graus a Palma i Eivissa, 29 a Maó, 28 a Formentera. Pel que fa al vent, avui a l'illa de Mallorca i Menorca bufa el vent fluix a moderat del sud i del sud-est, a les Pitiuses bufa fluix variable. Demà s'espera cel poc ennuvolat a primeres hores, amb un augment de la nuvolositat durant el matí, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble, ocasional i aïllada. També podria donar-se a primeres hores del matí algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleugera ascens, les mínimes baixen una mica. Seran de 22 graus a Formentera, 21 a Maó, 20 a Eivissa, 19 de mínima a Palma. Durant els pròxims dies, temperatures gairebé sense canvis. A partir del dijous podria intensificar-se una mica més la inestabilitat. És una informació d'AEMET.
24: Ho dèiem en portada, el Consell de Ministres ha aprovat finalment dos decrets llei amb mesures destinades a pal·liar la crisi de l'accés a l'habitatge. L'executiu, a més, no vol esperar un mes per convalidar-lo al Congrés, tal com li permet la llei, i ja ha demanat que celebri un ple extraordinari aquest mateix divendres. Connectem amb la plaça d'Espanya de Palma, on recordem una vintena de persones va acampar ahir després de la manifestació que va reclamar l'anomenat decret Mari Carmen. Enrique Mas, bon dia. Tenim ja una primera reacció.
1: Sí, bon dia. Aquí a la plaça d'Espanya hi ha una sensació de decepció entre la vintena de persones que continuen acampats després de la divisió en dos decrets de només algunes de les exigències de les associacions que denuncien la crisi de l'habitatge, però demanen esperar fins a aquesta hora baixa per analitzar tot el contingut i la lletra petita. Precisament, la coordinadora d'habitatge ha convocat una assemblea a les 6:30 aquí a plaça Espanya per analitzar el contingut dels decrets aprovats. La vintena de persones estan pendents d'aquesta reunió i també del que facin les persones que des del passat cap de setmana s'han instal·lat a sols. Els manifestants asseguren que es quedaran acampats al Manco fins divendres i demanen mesures concretes per a les illes.
24: Moltes gràcies, Enrique. Des del Sindicat de Llogateres, convocant de la manifestació d'ahir a la plaça d'Acord, demanen temps per poder analitzar en detall els dos decrets aprovats. Asseguren, això sí, que no esperaran de mans creuades a que el Congrés es pronunciï i auguren un llarg cicle de mobilitzacions. Na Marina és portaveu del sindicat.
2: No estem fent una espera passiva, estem fent una espera organitzant-nos perquè sabem que les mobilitzacions han estat multitudinàries, hem avançat moltíssim, estem fent una pressió brutal i per això hem de seguir en els carrers i seguirà havent mobilitzacions fins que puguem equiparar aquest dret a l'habitatge a altres drets com els que tenim i poder tenir una vivenda digna i poder viure sense tenir por de que ens treguin cada X anys de la casa.
24: I el Consell de la Joventut de les Balears també ha dit la seva. Recorden que som la comunitat autònoma on més es va incrementar el nombre d'hipoteques el mes de juliol, així en un context en el que altres territoris com Aragó o Cantàbria varen caure més d'un 20%, a l'arxipèlag varen pujar un 8,6%. El préstec mitjà també s'ha encarit un 6,2% en un any i ja se situa al voltant dels 313.000 euros. Escoltam Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut, amb declaracions al programa Punt de Fuga.
5: Jo no conec cap persona, cap amic meu que visqui tot sol o que se pugui permetre una casa tot sol. No en conec cap, ni un. Per pagar s'entrar una hipoteca representa 8 anys d'una persona, d'un sou d'una persona jove. 8 anys de 100% de sou. Llavors, tu estàs 8 anys cobrant sense gastar un euro i després pagues l'entrada d'una hipoteca, però després has de pagar l'hipoteca, has de pagar llum, aigua i menjar, com a mínim.
24: I a tot això, avui el Parlament celebra ple. Govern i oposició s'han acusat mútuament de l'emergència habitacional a les illes i el desnonament de persones vulnerables.
25: El portaveu de Més per Mallorca i la presidenta del govern s'han retret que l'executiu central i l'autonòmic no apliquin mesures per rebaixar els preus de l'habitatge. Parlen Lluïsa Pesteguia i Margalida Proens.
6: Vostè se nega a declarar les Illes Balears com a zona tensionada. Senyora presidenta, jo li demano, li exigeix, surti del seu mantra ideològic, surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid i obeeixi escrit del carrer que li demani que davant un mercat desbocat que mos castiga per ser illencs, vostè se posi al capdavant i intervengui aquest mercat.
7: Aconseguirà vostè avui que el seu partit a Madrid llevi SIVA a la primera vivenda o consentirà que continuï fent caixa damunt el drama de l'emergència habitacional? Bueno, farà el que han dit els seus ministres.
25: El portaveu socialista, Iago Negueruela, acusa el govern d'afavorir els fons voltor i no aplicar polítiques antidesnonament. Però ens defensa incentivar els propietaris i critica les mesures dels socialistes. Les escoltam.
8: Usted es la que hace que ahora aquí haya desahucios porque votaron que no en Madrid. El debate es, ¿va a empatizar y va a estar con la gente que le pide soluciones? ¿Va en Madrid el Partido Popular a votar que sí a una ley que evite, que evite los desahucios como estamos haciendo o seguirá apoyando únicamente a los fondos buitre?
7: No es raro que lo que criden aquests nous del 15M que se manifesten contra el del 15M que ara estan governant sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
25: La presidenta ha avançat que posaran en marxa un pla amb 35 places distribuïdes en 15 habitatges a totes les illes dirigides a persones majors en situació d'exclusió residencial, alhora que el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que el govern tramita la creació de places de funcionari per obrir l'oficina antidesnonaments pactada entre el PP i Vox.
24: A tot això, el govern ha presentat avui a Eivissa l'Observatori de l'Habitatge, una nova eina que analitza fins a una trentena d'indicadors relacionats amb aquest àmbit. Una de les principals conclusions que se'n extreuen és que la població a Eivissa ha crescut gairebé un 83% en els darrers 25 anys, mentre que el nombre d'habitatges ho ha fet en prop d'un 40. Clàudia Marí.
9: El dèficit entre el creixement de la població a Eivissa en els darrers 25 anys i del nombre d'habitatges és, indiquen des de l'Observatori, d'un 43%, molt per sobre de la mitjana balear del 14% i una situació molt diferent de la mitjana nacional. Ho explica José Francisco Reinés, director general d'Habitatge del Govern Balear.
27: La población en este mismo periodo creció un 21%.
0: y el número de viviendas creció en un 28. Estamos hablando de un superávit, es al revés. O sea, en España lo que ha habido es un superávit del 7% respecto a los porcentajes entre vivienda e incremento de población.
10: També parlen d'un mercat immobiliari dual, on el preu mitjà de la compra d'un pis per part d'un nacional és de 396.350 euros, mentre que el dels estrangers és de 653.786 euros, una diferència del 65%. Parla José Francisco Reines.
0: Aquí lo que nos está mostrando es un mercado dual. Es un mercado, por un lado, de vivienda para nacionales y un mercado, por otro lado, de vivienda para extranjeros.
10: L'Observatori analitza indicadors com el parc d'habitatges, l'oferta disponible, els nous habitatges construïts o el perfil de la població. El vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, ha destacat la importància de les dades de l'Observatori per avaluar polítiques en matèria d'habitatge.
24: L'IPC es dispara fins al 4,9% impulsat per l'alça del preu de la benzina. La inflació se situa d'aquesta manera en el punt més alt dels darrers 3 anys. L'Institut Nacional d'Estadística assenyala també l'evolució dels preus dels paquets turístics com l'altre gran culpable de l'increment de l'índex.
11: Cada vegada que va hi ha més de 50 euros, és veritat.
12: Hay que subir los sueldos y hay que salir menos a los restaurantes y a los bares.
14: Fa 18 anys que estic jubilat. En 18 anys m'han pujat un 30%. El menjar ha pujat com a mínim doble o triple. Tenim un taxi que duen els fills, cobren el mateix, però a l'hora de passar pel sortidor s'han de rescar la butxaca.
15: És que 10-15 cèntims per depòsit en el litre se nota molt al final. Al final de mes que l'altre fa molt de quilòmetres.
16: Todo va muy caro, no puedes comprar nada.
27: Y yo lo noto porque vengo de Argentina, que se está pareciendo más o menos a la Argentina esto.
24: Precisament per protestar pel preu del combustible, a partir de demà els taxis de Menorca operaran exclusivament des de parades físiques i suspenen les telefonades i la recollida al carrer. Això davant la inacció, diuen del Consell. Denuncien pèrdues d'entre el 20 i el 25% pel preu de la benzina, però també per unes tarifes congelades des de fa 5 anys. Aina Escandell, bon dia.
28: Bon dia. És a dir, tots els vehicles de la flota donaran servei, però només des de les parades autoritzades. Els professionals del sector exigeixen una reunió urgent amb el conseller de Mobilitat del Consell de Menorca per l'encariment dels combustibles i la congelació de les tarifes des del 2021. Jordi Gaona, representant de la Federació de l'Agrupació de l'Autotaxi a Menorca.
29: Año tras año ha presentado su plan de estudios socioeconómico, ¿no? Se le entra, lo recoge, pero hay un silencio administrativo. Ni nos dicen hay un defecto de forma, ni está bien, ni está mal, silencio administrativo. Y así año tras año. Y aparte del encarecimiento del gasoil, ya lo que conlleva todo lo demás, como el mantenimiento en general, quiero decir, piezas, averías, mecánico, y ya claro, ya es insostenible lo del gasóleo.
28: Aquesta situació de protesta, diuen, es mantindrà fins que Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat, accepti asseure's a negociar amb els representants del taxi de la Federació Empresarial Balear de Transports de Menorca.
24: El mes de novembre s'iniciaran les obres de climatització a 12 centres educatius de les Illes, ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, durant la sessió de control al govern al Parlament.
25: Vera ha respost així a les crítiques del Partit Socialista, qui ha criticat la manca d'avenços en aquesta qüestió. A més, ha criticat el regidor de Vox de Palma, que la setmana passada va rebutjar un pla de climatització per a les escoles de la ciutat, al·legant que sempre ha fet calor i que ell és partidari de la cultura de l'esforç. Escoltam la diputada socialista Amanda Fernández i la resposta de Vera.
30: Vox diu ser barbaritats, però qui els aplica és el Partit Popular.
31: Se pensaven que amb vostès vivíem a 20 graus com a Califòrnia i que quan governa el PP les temperatures han pujat? Que feren vostès davant l'onada de calor de l'any 2022 i les temperatures de l'inici de curs que jo els vaig patir? Que feren vostès? Res.
24: Més coses, el GOP demana a Cort que retiri i refaci el Pla Sostenible de l'Aigua amb dades reals.
28: El motiu, el pla calcula que l'any 2040 Palma necessitarà 180 litres per habitant i dia, quan segons l'entitat la sèrie històrica situa la dotació real en els 226 litres l'any 2024. Aquesta reducció de més del 20% assegura no demostra com s'aconseguirà el pla. A més, també proposa una nova dessaladora municipal i noves captacions, tot superant els llindars, segons el GOP de la legislació ambiental balear. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP.
32: Tot això hauria de passar per els tràmits ambientals de recursos hídrics, que és qui té
1: la potestat per dir si hi ha aigua suficient o no. I, per tant, és cert que falten habitatges, però el que no pot ser és que aquests habitatges se vulguin impulsar, aquests 9.000, 10.000 habitatges que se volen impulsar, se facin sense tenir en compte la disponibilitat o no d'aigua, que és un recurs bàsic per poder-ho tirar endavant.
28: El GOB no descarta emprendre accions legals i el procediment segueix endavant sense esmenar cap mancança.
24: Obrim la crònica de successos. Detingut un tercer menor implicat en dos robatoris amb violència a Palma.
25: El grup d'atracaments de la Policia Nacional dona per tancat el cas després de localitzar avui el jove que hauria participat en dos robatoris comesos en establiments del barri de Bons Aires de Palma. El primer menor es va entregar la setmana passada i l'endemà la policia va detenir el segon presumpte implicat. Els dos atracaments es van produir a principis de mes. Els joves van entrar als comerços amb la cara tapada i simulant dur armes.
24: I la policia local de Palma deté un conductor per agredir dos agents després de quadruplicar la taxa d'alcohol permesa.
25: L'home de 30 anys i nacionalitat espanyola va patir un accident la matinada de dilluns a la carretera de Solla quan hi va arribar una patrulla, volíem dir, l'individu va mantenir una actitud despectiva i desafiadora cap a la dotació, negant-se a facilitar la seva documentació. Quan se li va demanar que entrés al vehicle, va caminar fent ziga-zagues entre el trànsit rodat per a burlar-se dels policies. Finalment va propinar un cop de cap al pit a un dels funcionaris i una forta empenta a un segon efectiu abans.

0: Les dades ja són més de 6.100 els que han arribat enguany a l'arxipèlag amb onades de fins a 541 persones en només 4 jornades.
1: Pavón ha xifrat en 2 milions d'euros de despesa mensual per l'atenció als menors estrangers no acompanyats que estan sota la tutela dels consells insulars i alerta d'una pressió creixent damunt dels serveis sanitaris, educatius i els serveis socials. El director general de Migracions ha denunciat l'abandonament del govern central i ha assenyalat que Europa ha de portar també solucions pel control d'aquesta ruta.
2: Las Islas Baleares no pedimos ningún tipo de privilegio. Pedimos medios y medidas acordes a la presión que estamos soportando en estos momentos. Pedimos soluciones y lealtad institucional. Pedimos que no se nos mienta más. Exigimos al Estado que asuma su obligación y si no es capaz de hacerlo o no sabe, pedimos que Europa actúe de forma urgente en nuestro archipiélago.
1: Els senadors d'Esquerres han qualificat d'incongruent la postura del govern en matèria migratòria, demanant per una banda solidaritat amb la resta d'Espanya, però bloquejant el repartiment de menors proposat pel govern central. Josep Maria Reniu és senador d'Esquerres per la independència.
3: Creo que raya un punto de cinismo quejarse de esa situación cuando el gobierno de las Islas Balears ha sido absolutamente insolidario bloqueando el reparto solidario de esos migrantes en el resto del Estado.
0: I quan són les 2:26, és moment de donar pas a la informació esportiva.
4: Tot apunta l'Azul Marino per debutar aquest dissabte a la Lliga Endesa. L'equip mallorquí va aconseguir l'ascens directe després d'una temporada de rècord en què només van perdre un partit. El club ha fet un projecte ambiciós per a desembarcar en la primera divisió del bàsquet femení amb fitxatges de jugadores internacionals. Entre elles, Belén Arrojo, l'ala de 31 anys i 1,88 metres d'altura, s'ha retrobat a l'Azul Marino amb Alba Torrents, amb qui guanyà el bronze mundial el 2018.
5: Ese mundial fue increíble. Yo ya había coincidido con ella también en concentraciones anteriores, pero pues, al final yo era muy joven y bueno, ¿qué te voy a decir de Alba? ¿No? Ella no solo como jugadora, que todos lo hemos visto durante estos años atrás, sino también como persona, que es maravillosa. Y pues es un placer y un lujo estar aquí con ella y compartir toda esta temporada.
4: El projecte de l'Azul Marino la va convèncer a venir a Mallorca.
5: Está haciendo las cosas muy bien, son súper ambiciosos, las jugadoras que estamos aquí en el día a día pues también lo somos y por supuesto vamos a hacer todo lo posible pues para estar lo más alto de la categoría y eso implica pues entrar en Copa de la Reina e intentar hacer el mejor papel y luego por supuesto playoff y estar lo más alto posible.
4: Dissabte debuten contra el València Bàsquet, vigent campió de la Lliga, que acaba de proclamar-se també guanyador de la Supercopa. Van vèncer el Leganés per 76-64 amb Elena Puello, que acaba de fitxar per l'equip valencià. Ahir la mallorquina va jugar 20 minuts i va fer 2 punts. I en futbol, les mallorquines Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales han estat convocades amb la selecció espanyola per disputar 2 amistosos als Estats Units de preparació per al Mundial del Brasil l'any que ve. Seran dia 10 i 14 d'octubre.
0: I avui a la cultura parlem del documental mallorquí Amílcar.
1: Centrat en el líder anticolonial africà, Amílcar Cabral s'estrenarà als cinemes aquest divendres. És la darrera pel·lícula del cineasta Miguel Ek i reconstrueix la figura de l'agrònom, poeta i revolucionari africà a través dels seus escrits, les seves cartes i els seus poemes. Al Cine Ciutat, a més, hi haurà 3 passes especials on hi participarà el director. Serà aquest diumenge, dilluns i dimarts de la setmana que ve. I d'entre les cites culturals per avui en destacam una a Brussel·les, però amb segell mallorquí, i és que avui es projectarà al Parlament Europeu Sacar Pecho de Viaje con el Miedo, un documental sobre el càncer de mama que retrata 8 dones amb aquesta malaltia.
0: Doncs nosaltres ho deixem per aquí. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.